Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
1: Si me ves llorando es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llampis que el bosc. Sóc que hi suc, fan amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ets en mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.
3: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada de Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Gibraltar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.
1: Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

vaig renovar el teu armari amb estil. Em van al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En van té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Salut!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a diortà.cat.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Radio Horta, com us abans ja dimarts, concretament dimarts dia 2 de juny de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal en aquest cap vespre de Radio Horta. I amb aquest temps, bon temps, diguem-li així, de caloreta, estem en el juny, també és lògic, ara ja comença a ser normal, entre gomates, dit així, i tot i que encara mos quedem juliol i agost, no és com es vulgui ara desanimar, de tema color. En fi, avui dimarts, per tant, hi ha hagut mercat setmanal, que amb aquesta reubicació de certes predetes ja de fa uns quants dimarts llargs, en aquest sentit, i bé, gent que s'ha passejat, gent que ha comprat, espero que més que altres vegades, i bé, en definitiva, això una mica de tot en aquest cas, per tant, és difícil fer un comentari genèric perquè supos que hi ha una mica de tot i és difícil, com dic, alguns hauran venut més, altres manco i això, com dic, és difícil fer una cosa genèrica sense anar a detall. Bé, en principi bon temps també va bé per aquestes coses i res, avui ha estat un d'aquests dies. Després farem una llada a la informació meteorològica. Aquí els nostres estudis de dins del nostre estudi tenim 31,5 graus centígraus aquí de dins, tot i tenir ara ventilador, finestres obertes i de més, perquè en aire condicionat per variar teníem el que tenim. Jo no ho veig de nosaltres fet de tant d'anys. En fi, i res, vos comentarem i explicarem diverses coses que tenim preparades per tots vosaltres aquí en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal 107.9, 107.3 a radiohorta.cat, en aquest programa que començam tot seguit de cap vespre a Ràdio Horta, així que sense més dilació, benvinguts, començam!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

Are you acting okay?

d'Artam, com ja sabeu i com ja vos havíem anat parlant, i ara queda diferents altres propostes que queden pendents per data, diguem-li així. Concretament, tot i que també el tema de l'escola de música tampoc ha acabat encara, però sí que el gran gruix de concerts, diguem-li, o d'audicions, se van fer ja la setmana passada. Volia anar cronològic, però bueno, tancaré el tema de l'escola municipal de música dient que passat demà, dijous, dia 4, a les 19 hores hi ha el concert d'iniciació de llenguatge i llenguatge musical. En aquest cas serà a Navalesa, serà l'únic concert d'aquestes audicions que se durà a terme a Navalesa i no al teatre pròpiament, per així poden que hi hagi més gent i que sigui en un ambient distint, si més no. Aquest concert d'iniciació de llenguatge i llenguatge musical, repeteix que Navalesa, el proper dia 4, és a dir, passat demà, a les 19 hores. Llavors ja pegaríem vot dia 8 de juny, que bàsicament és dilluns de la setmana vinent, dia 4, ja he dit, és passat demà dijous, i després pegant vot a dilluns dia 8 amb doble proposta, concert de percussió, guitarra i piano a les 18 hores i, per altra banda, concert de percussió, guitarra i clarinet a les 20 hores del dilluns dia 8. Però abans de tot això, i en aquest cas ja l'apartat de teatre, demà dimecres, dia 3 de juny, a les 19 hores, tenim la proposta titulada Unes noces d'estiu, del Col·legi Concertat Sant Salvador. Diu, l'acció se desenvolupa dins d'un petit hotel de Mallorca, on la propietària rep la visita inesperada de la seva filla amb la intenció de casar-se, però la cosa se complica quan la filla vol conèixer la identitat del seu pare, cosa que la mare sempre ha mantingut en secret. Té un preu de 3 euros i serà demà dimecres, dia 3 de juny, a les 19 hores, aquesta proposta, Unes noces d'estiu, del Col·legi Concertat Sant Salvador. Seguint amb tema teatral, passaríem a divendres, dia 5 de juny, a les 19 hores, amb la proposta titulada El bosc màgic, del CEIP Negregal. Els pobles de l'alegria, l'amistat i la generositat, són els noms d'aquests pobles, evidentment, inventats, viuen feliços fins que un bruixot que viu al bosc màgic decideix llençar un conjur maligne de muntells. Com aconseguiran recuperar la seva felicitat? Per saber-ho, haureu de veure aquesta proposta del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Negregal, aquest proper divendres, dia 5 de juny, a les 19 hores, titulada El bosc màgic. Seguint tema teatral, passarien ja després, al cap d'una setmana, divendres 12 de juny, a les 19 hores, amb el títol Quan el poble oblida, continuant en aquest cas amb el CIP Negregal, i en aquesta ocasió diu la llegenda del poble de Sant Calenta, que així és com es diu, diu que del pou situat a la plaça de tant en tant emergeix una bruixa per sembrar la por i provocar desgràcies. Els infants no s'ho creuen i els adults resten importància en aquestes històries. Però l'esperit de Tària, condemnada injustament per bruixeria en el passat, encara no ha complert la seva venjança. En aquest cas té un preu de 3 euros. Llavors passaríem el diumenge 14 de juny a les 19 hores amb Men Power Show de Total Dance. Men Power Show és una explosió d'energia i ritme sobre l'escenari, un espectacle de dansa urbana que combina força, tècnica i les coreografies més vibrants, una descàrrega d'adrenalina pura que no te deixarà indiferent. També té un preu de 3 euros aquesta proposta de Total Dance pel diumenge 14 de juny, és a dir, diumenge de la setmana vinent. Llavors ja votam l'altra setmana, dimecres dia 17, amb la proposta titulada, tal vegada pot soni una mica més, Mago de Oz, Col·legi Concertat Sant Bonaventura, que està escrit malament aquí, vos el record, diu el màgic d'Oz, la jove Dorothy és arrossegada per un tornado fins a un món fantàstic i desconegut. Per tornar a casa, inicia un viatge ple d'aventures pel camí de rajoles grogues. Allà coneixerà persones inoblidables com l'espantaocells, l'home de llauna
i el lleó covard.

Junts descobriran que el valor, la intel·ligència i el cor ja habiten dins seu. Una història màgica sobre l'amistat, la superació i el retorn a les arrels. En aquesta ocasió serà en taquilla inversa. Per tant, això ja serà, com dic, dia 17 de juny. I així acabarà aquesta mostra de teatre, música i dansa, de la 25a edició. I, com dic, el més proper serà demà aquesta proposta del Col·legi Sant Salvador d'Artà, titulat Unes noces d'estiu, demà dimecres a les 3 de juny a les 19 hores. Llavors passaríem a dia 4 amb el concert d'inici de llenguatge i llenguatge musical a Navallesa, dia 4 a les 19 hores. I després seguirien ja divendres a les 19 hores amb el Bosc Màgic del CEIP en Negregola.

I parlàvem fa res de l'Escola de Música, arrel d'aquests concerts de la Mostra Escolar de Teatre, Música i Dansa, però ara passam a comentar de l'Escola Municipal de Música, ja que han publicat o varen publicar les dates, o la informació millor dit, pel tema de la matrícula pel curs que ve, 2026-2027, com dit, de l'Escola Municipal de Música d'Artà. Diu que cal cita prèvia per telèfon o correu electrònic. El telèfon és el següent: 650 557 458. El correu emma@arta.cat. Ho repeteixo així: emma@arta.cat. La matrícula seran els dies 16 i 17 de juny, en el cas d'Artà, i el 18 de juny a la colònia de Sant Pere, de les 10 a les 13 hores i a les 16 a les 18 hores.

0: lloc d'espoligona Sant Valentí fins a l'altura de 61 Inter. I també CMAU, autopista d'embratge en sentit Palma, des de Palma Nova fins a l'enllaç en Sant Lluís de Cintura. Això és tot per ara, bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei. I avui també és notícia a l'àmbit estatal que la Guàrdia Civil investiga com a violència masclista l'assassinat d'una dona a la localitat de la cantina de Callosa de Segura. La seva parella de 48 anys ha estat detinguda.
2: El crim ha ocorregut aquest matí en el domicili en el que convivien l'assassí i la víctima. No consten antecedents per violència de gènere i no tenen fills en comú. La investigació segueix oberta per esclarir les circumstàncies del crim. El 061 és el telèfon d'atenció contra la violència de gènere.
1: I anem ara també amb una darrera hora, en aquest cas a l'àmbit internacional, perquè almenys 20 persones han resultat ferides, tres d'elles de gravetat, quan un tramvia ha descarrilat a l'est de Berlín, a la capital d'Alemanya.
2: Les primeres investigacions apunten que el tramvia hauria col·lidit contra un pal de la catenària. L'impacte ha afectat especialment el costat dret del comboi i ha provocat el descarrilament del darrer vagó. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat una seixantena de bombers. Ara mateix està interromput temporalment el subministrament elèctric a la zona i diverses línies de tramvia han quedat parcialment suspeses mentre continuen les tasques d'assistència i investigació de l'accident.
1: I acabem amb un darrer apunt, perquè les festes de Sant Joan ja han entrat en el compte enrere definitiu. Aquesta setmana el caixer senyor Flavioler i els caixers pagesos recorren els llocs del terme de Ciutadella per convidar els pagesos a formar part de la colcada. Unes visites que serveixen per inscriure els cavallers que participaran en la festa, enguany amb una novetat històrica. Ignasi Saura és el caixer senyor de Sant Joan 2026-2027.
3: Acompanyarem en serveis socials fins al darrer moment i instarem a que hi hagi més...
4: Cada l'amo de cada missatge ja surten les dades de l'any anterior i només modificant-se hi ha res a modificar. Això també ens permet poder dedicar més estona a cada lloc a xerrar de la festa i no tant a escriure coses que, bueno, que ja es tenen d'altres anys.
1: Arribem així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6. Més informació a l'1-3.

I no deixant de parlar de l'Escola Municipal de Música, perquè tenen bastantes coses aquests dies, coses que celebram, i també tenen una mostra, o fan, millor dit, una mostra d'instruments. Diu, vine a conèixer els instruments de l'EMMA, l'Escola Municipal de Música d'Artà. Serà la setmana vinent, concretament dimarts, dia 9 de juny, hi haurà guitarra a les 16 hores, vent metall a les 17 hores i saxo a les 18 hores. De cara al dimecres 10 de juny, violí a les 16, flauta a les 17 hores i piano a les 18 hores. L'endemà, el dijous 11 de juny, percussió a les 16 i clarinet a les 17 hores. I en el cas de la colònia de Sant Pere, serà dimecres dia 10 de juny, amb piano a les 17 hores i violí a les 18 hores. Reserva la teva plaça a emma@arta.cat, al telèfon 650 557 458, Escola Municipal de Música d'Artà.

També informació important, havia llegit el cartell, però sí que la publicació com a tal, també hi ha informació que considera important, que ja ho vam explicar l'any passat, però que no està de més tornar-ho a dir. Diu, des de l'Escola Municipal de Música d'Artà hem preparat una sessió dirigida a infants que tinguin ganes de veure, sentir i tocar instruments de prop. L'objectiu d'aquesta mostra és que els infants puguin fer un petit tast dels instruments que s'imparteixen a l'Escola Municipal de Música d'Artà. I de cara al curs que ve 2026-2027, poder triar el que més els hi hagi agradat. Diu, teniu present que la majoria de les especialitats instrumentals de l'EMMA es poden començar a partir dels 6 anys, exceptuant el piano, que en aquest cas és a partir de 5 anys, i el violí, que és a partir dels 3 anys. Per tant, teniu en compte aquesta informació, que, com dic, també era una de les coses que no estava més a recordar, que qualsevol instrument a partir de 6 anys, però en el cas del piano sí que ja es pot a partir dels 5, i en el cas del violí a partir dels 3 anys. És a dir, infants nascuts l'any 2000, no ho vull dir malament, 2020 o abans, qualsevol especialitat. Infants nascuts l'any 2021, violí o piano. I infants nascuts l'any 2022 o 2023 poden fer violí. Repetim, per poder arribar a la vostra plaça de l'Escola Municipal de Música, podeu fer-ho per WhatsApp al número 650-557-458, al correu electrònic emma@artà.cat, amb dues emmes de l'Escola Municipal de Música d'Artà.

I aquest cap de setmana passat hi ha hagut l'exposició de treballs de les alumnes dels cursets de lletra, costura, patchwork i macramé. Se va inaugurar el passat dijous, dia 28 de maig, a les 19 hores, als baixos de Navalesa, en aquest cas, i va continuar el divendres, dia 29, de les 19 a les 21 hores, i el dissabte, també de les 19 a les 21 hores, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Artà, aquesta exposició de treballs de les alumnes dels cursets de lletra, costura, patchwork i macramé a càrrec del Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà, i que, com dic, va ser durant aquest cada setmana, i on també per part de l'Ajuntament se li va, diguem-li així, fer un petit homenatge també a en Aina, i que és aquesta mestra de mestres, si me'l permeteu dir-ho així, també en Aina Pistola, que també feia pocs dies que havia fet els anys, que d'aquí molts anys, per cert, i l'Ajuntament va voler obsequiar-la també amb aquest ram, que se pot veure les fotografies que els amics de la segona edat d'Artà han publicat, acompanyats de tot l'altra gent, que no diré noms per no deixar-me ningú, perquè em sap greu i no voldria equivocar-me, però tota la gent que forma part del Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà i que ha fet possible també, tota la gent que ha fet possible també aquesta inauguració, aquesta exposició, perdoneu, de diverses coses que se poden fer en lletra, que sí que era una... bueno, ara m'entrem per queixar d'on passat. Era una de les coses que antigament, el tema de lletra, que antigament, pràcticament, segons m'han contat, no hi havia casa que no se fes lletra i, evidentment, productes en lletra. Després sí que de fa un temps la cosa s'havia anat, no perdent, però sí que disminuint, si més no, en aquest sentit. I sí que quedaven algunes persones que conservaven, diguem-li així, aquesta tradició, algunes d'elles fins i tot fent fires i mercats, i ara actualment també que a més d'aquests cursos, Naina de fet en fa tant Artà com en altres indrets, a vegades n'han parlat també ja fora de micro, que en molts altres pobles també ha anat a ensenyar aquesta tècnica del nostre territori, i en aquest cas gràcies a Naina i moltes altra gent, que també com el nostre col·laborador Salvador Martínez, Salvador Sol també i molts altres, que en aquest sentit han aconseguit mantenir i reforçar, si cap, aquesta tradició de la lletra, de la palma, també. I ara, darrerament, aquest darrer any també s'hi ha afegit en aquesta gent que quedava, que de cada pic era manco, però que quedava fent coses en lletra, ara d'aquest darrer any s'hi ha afegit l'associar de la palma, que ja alguna vegada n'han parlat aquí amb la Carmen Hernández, que és la seva presidenta, i que, de fet, per exemple, aquest cap de setmana s'ha dut a terme novament, novament me refresco un any més que diem, aquesta fira de la lletra, acompanyat per distintes altres propostes. La fira com a tal, per entendre-nos, l'acte central, per entendre-nos així, serà aquest divendres, concretament dia 5, que sabeu que un any se fa a Artà i un altre a Cap de Pere, en aquest cas enguany toca a Cap de Pere, i això serà, com dic, l'acte central, aquesta fira nocturna de Palma, serà aquest divendres dia 5, música, teatre, cerveses, artesanes i tapes, de les 18 hores fins a les 23 hores a Cap de Pere, concretament a la plaça de Sitjà. Comptarà amb actuacions musicals a la xaranga dels Esparrais, a la colònia de Sant Pere, també les tres guitarres de dones gavellines,
i el reconegut grup mallorquí de Pitxorines, que també prenen part en aquesta cinquena fira nocturna de Palma, que vos, i ara vaig enllaçant coses en aquest sentit, que vos recomanem anar-hi aquest divendres dia 5. Tot així, ja des de demà dimecres també hi ha diferents propostes, en aquest cas a Capdepera, tant demà dimecres com setemà dijous, hi ha el cartell on podeu trobar tota aquesta informació, i després dissabte dia 6 també hi ha tallers, així que també vos recomanem revisar-ho tot plegat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

per altra banda, canviant de tema, aquest dissabte 6 de juny hi ha la xerrada que va quedar pendent, que se titula Xerrada sobre folcloristes hortenans i visita la biblioteca del convent. Els folcloristes hortenans Andreu Ferrer Ginart, Rafael Ginart i Antoni Gili, a càrrec de Jaume Giscafrà. En acabar la xerrada, visita la biblioteca del convent de Sant Antoni de Pàdua, a càrrec d'Emili Manzano. Inscripció prèvia a navaldesa@roberta.cat, el correu electrònic de la biblioteca, i és una activitat organitzada per l'Associació Cultural Sobam. Serà aquest dissabte 6 de juny a les 10 del matí al convent de Sant Antoni de Pàdua, al convent d'Artà, vaja. És aquesta xerrada que va quedar pendent dins l'abril de lletres, que va haver de posposar per temes que no venen al cas, justificadament, i que ara sobre el tema aquest dissabte, dia 6 de juny, amb el títol xerrada sobre folcloristes hortenans i visita la biblioteca del convent. Si voleu saber una mica més sobre els folcloristes d'Artà, Andreu Ferrer Ginart, Rafael Ginart, que en aquest cas sí que veure que no era d'Artà com a tal, però que ja l'han fet a Artenang, i Antoni Gili, poden escoltar aquesta xerrada, càrrec de Jaume Giscafrà, conegut també per tots, segurament per molts, i després posterior visita a càrrec d'Emili Manzano a la biblioteca del convent de Sant Antoni de Pàdua. Per tant, això, dissabte 16 de juny a les 10 al convent d'Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I demà dimecres, dia 3 de juny, al centre de dia, concretament del primer pis, de les 17 a les 21 hores, hi ha la possibilitat de donar sang. Com diu el cartell, que la primavera t'alteri les ganes d'ajudar. En el cas d'Artà, serà aquest dimecres, demà, dia 3 de juny de 2026, al centre de dia, com dèiem, al primer pis, de les 17 a les 21 hores. Però també, com ja sabeu, és molt recomanable reservar la vostra cita prèviament a través del web www.donasang.org. És el web de la Fundació de Banc de Sang i Teixits i Balears. Podeu demanar la vostra cita d'aquesta manera i així ja vos donaran una hora i concreta i no haureu d'esperar i tot això. Si qualcú té dubtes, també teniu a la vostra disposició un correu electrònic, atencioaldonant@fbstib.org, que són les inicials de Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, i també un telèfon fix, que és el 971-76-44-33. 971-76-44-33. Dona sang, recordeu que una donació pot acabar salvant fins a 3 vides, per tant, que millor que poder ajudar d'aquesta manera qui més ho necessiti en algun moment. I això, tota la gent que ja ho faci habitualment, genial, i si encara no ho heu fet, animeu-vos, si compliu els criteris, que bàsicament solen ser bastant simples en certa manera, dit així molt ràpidament, perdoneu. En aquest cas, podeu demanar, com dic, la vostra cita a www.donasang.org i teniu aquesta possibilitat demà dimecres, dia 3 de juny de 2026, de donar al centre dia aquí d'Artà, al primer pis, de les 17 a les 21 hores, a l'hora que vos donin, si més no, però dins aquesta franja horària. Així que, dona sang, podeu acabar salvant altres vides i segur que n'estareu més que satisfets.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

I anem enfilant en recta final del programa, passant a l'apartat d'informació i predicció meteorològica, valesmeteo.com, molí en leu, 23 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Tenim ara mateix, són les 18:36, cel serè, 28,2 graus centígraus, sensació tèrmica però de 30 graus. Màxima d'avui 31,6 a les 15:29, a les 3:30 del capvespre, i la mínima de 7,3 a les 3:36, en aquest cas a les 3:30, però del vespre, diguem-ne, al matí que encara no, del vespre. El vent ara mateix de nord, 12,9 km/h, en ràfers de 7,7. Màxima ràfaga d'avui fins ara, 30,6 a les 13:21, que d'aquesta manera s'ha convertit en màxima ràfaga mensual. Evidentment tenim només pocs dies encara, i ara fins que haguem passat ja uns quants dies, és una cosa com per agafar una mica ja de referència. Humitat al 61% ara mateix, la rebada al punt del 20 graus, baròmetre 1011,1 hectopascals, tendència estable, previsió d'índex ultraviolat és de 7,8 en escala de grau alt. Per demà s'aproveu una mica més, 8,4 en l'escala de molt alt. Pluja d'avui 0, com ja sabeu, total mensual 0, perquè ahir tampoc va ploure i tampoc s'espera per ara. Total mensual, com deia, 0 i total anual 255,6. El manat sortirà el salt a les 6:20, posta el salt previst per les 21:09, posta la lluna a les 7:29, sortirà la lluna a les 23:27, tenint lluna minvant un 95% il·luminada.

I pel que fa a la predicció, segons l'Agència de Meteorologia, l'EMET, diu que pel que queda d'avui dimarts dia 2, cel poc nuvolat amb un 0% de possibilitat de pluja. Vent principalment de nord-est, entorn a 30 km per hora, amb ràfegues màximes de 45. Passaríem a demà dimecres dia 3, primeríssimes hores cel descobert, de matí poc nuvolat, que vespre igual i darreres hores cel descobert, o sigui, inici final de dia descobert i entremig poc nuvolat. 0% de possibilitat de pluja en tot el dia, temperatures 15-27, com ja dèiem, aquesta possibilitat de baixada de temperatures per demà, que ja va bé també, si més no. Començaria el dia en certa manera més avant que com l'hauria acabat el dia d'avui, de nord-est entorn a 25, en ràfegues màximes de 40, en aquest cas, i després ja s'aniria calmant, de nord en 15 al dematí, sud-est en 10 al capvespre i sud-oest en 5 de cara a darreres hores de demà. Com veiem, va baixant aquesta velocitat del vent, començant 25, 15, 10 i 5, com veiem, per tant, com deia, anant baixant aquesta velocitat del vent per demà, dins el propi dia de demà. Després, per dijous dia 4, primera meitat cel poc nuvolat i segona meitat amb un 0%, i segona meitat amb intervals de nuvolositat aquí amb un lleuger 15%. Normalment no sol correspondre a la pluja. Temperatures possibles entre 15 i 29 graus, possibilitat de pujada, per tant, de 2 graus de màxima, la mínima se mantindria, vent possible dijous de sud amb 25, en ràfegues màximes de 45, per tant, atenció a la possibilitat d'una mica més de vent de cara a dijous. Passaríem a divendres, on hi ha una lleugera possibilitat de pluja la primera meitat del dia, en cel ennuvolat amb pluja escassa, amb un 55% de possibilitat de pluja. La segona meitat, en canvi, és pràcticament el contrari, intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures entre 15 i 25 graus, baixada aquí important de màxima, concretament de 4 graus de baixada de màxima, com veiem, en aquest cas la mínima se segueix mantinguent. De fet, pràcticament tots els dies com la mostra mantenen la mateixa mínima, només hi ha un dia de canvi, que és el dissabte, que ja arribarem. Però vaja, acabem amb el divendres, vent possible de nord-est entre 25 i 30 km per hora, en ràfegues màximes entre 50 i 55 km per hora, com dit, de ràfegues màximes. Per tant, també possibilitat de vent per divendres i una lleugeríssima possibilitat d'alguna gota de cara a primeríssimes hores del divendres. De cara a dissabte dia 6, de moment pronòstic únic, cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-28, l'únic dia que canvia la mínima, en aquest cas baixant un grau, la màxima, en aquest cas de manera contrària, puja 3 graus, respecte al dia anterior, com dic sempre, si no dic el contrari. Vent de l'est, entorn a 10 km per hora, per tant se suavitza bastant el tema del vent. Per diumenge dia 7, possibilitat de cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 15-28, recuperam el grau de mínima i mantenim la màxima en aquest cas. El vent possible de nord és entorn a 10. I acabam el dilluns dia 8, en cel també poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 15-30, i pujada de 2 graus de màxima i vent de l'est entorn a 10 km per hora. I per tant, en definitiva, bueno, anava a parlar un segon de música, veient que justament ara ha quedat en silenci. En aquest cas, això, el tema de temperatura, la mínima pràcticament el 15 en tots els dies, excepte 14, que és la mínima més baixa en conseqüència per dissabte, i en quant a màxima, aquí sí que hi ha més canvis, com hem anat veient, pot passar dels 27, que hauria baixat respecte avui, demà baixada aquesta màxima, el 27. Després dijous pujaria els 29, baixaria els 25 per divendres, pujaria els 28 per dissabte, mantindria els 28 per diumenge i pujaria els 30 entorn a dilluns. Per tant, ja veiem aquest zigzag fins a final de setmana. Pel tema del vent, bàsicament al final del dia avui ràfegues màximes entorn a 45, principi de demà primeríssimes hores entorn a 40, després ja dijous entorn a 45 de ràfegues màximes i divendres entre 50 i 55.
com any seria el dia que podria bufar un poc més. També petita possibilitat de 55% de possibilitat de pluja les primeres hores del divendres, que ja hi anirem acostant-nos i per tant definint una mica més la qüestió. Si ja sabeu que el temps apuntés mos desglosa una mica més a nivell horari, en aquest cas la posa la possibilitat de pluja de divendres a la una del vespre, entre el dijous i el divendres, però ja per hores ja dins el divendres, i posa una possibilitat de 0,3 litres amb un 40% de possibilitat de pluja. Per tant, en aquest cas l'EMET el marca amb un 55, aquí amb un 40%. A mesura que mos hi acostem demà i sobretot passat demà podrem veure una mica més si se manté així o hi ha algun canvi que me'l faci preveure si hi hauria aquesta lleugera pluja o no. Que en tot cas a vegades també no acaba de quedar clar i fins que arriba el moment, però bé, ja veurem això com dic demà i sobretot passant demà veurem com evoluciona la cosa. En tot cas, segons el tempo punters, de moment la possibilitat de pluja seria això, la una del vespre entre el dijous i el divendres, ja corresponent que diem el divendres en aquest cas.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estimar-te.
1: Estimar-te.
2: Estimar-te. Recicla.
3: Estimar-te. Recicla.
4: Estima-te. Recicla.
5: I bé, doncs, així anem acabant aquest programa d'avui de capvespres a Ràdio Horta. Com dèiem, amb aquesta predicció meteorològica, de moment relatiu bon temps, un poquet de vent, sense massa importància en principi, i per divendres, a primeríssimes hores, aquesta petita possibilitat de pluja, ja veurem, possibilitat de petita pluja, millor dit, ja veurem com acaba tot plegat. Després si peguem vot més en fora ja m'on anem diumenge 14 de juny amb possibilitat de 3,2 litres segons el tiempo.es, però bé, això ja serà qüestió de quan mos lletrequem una mica més. De moment ho deixem aquí, tornem demà amb més coses. Si no, a Retenou, supos que amb els representants del Partit Popular d'Artà i la Colònia de Sant Pere, que mos valoraran el plenari i l'actualitat municipal. Així que, i com no, lògicament, més coses en aquesta... No, demà no, passat demà, perdoneu. Demà toca l'Ajuntament d'Informe, ja no sé quin dia m'atropo, perdó. Demà és dimecres, així que demà supos que l'Ajuntament d'Informe, després dijous ja sí que el Partit Popular, i divendres ja veurem una cosa re de salsa, ja volia fer massa via, perdó. Amb això ara de dir que el divendres, meteorològicament, ara m'havia embullat jo mateix. Això, l'ho dit, moltíssimes gràcies, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

0: pendent que ja començarà a entrar aquesta pròxima nit de gregal, que bufarà moderat i que també alterarà la... Per tant, demà tenim alguns canvis a la vista, amb temperatures que en alguns punts poden ser fins a 5 o 6 graus més baixes que les d'avui. Per tant, les refrescades notarà, sobretot meitat nord de Mallorca, Menorca, es notarà igualment a la resta, però no tant. En aquestes zones que he comentat es notarà més. Després, les platges i costes situades al nord de cada una de les illes també hi trobarem la mà més moguda, principalment a la costa nord de Menorca i Mallorca. En aquestes bandes, res a veure tindrà l'aspecte de la mà amb allò que hem discut aquestes dues darreres setmanes, per tant, forta maror, canvi important. I el cel en conjunt tindrem bastant de sol, però principalment a Mallorca creixeran alguns núvols més, per tant, cel més variable.
1: Parlant d'un descens de temperatures de d'haver 5 graus, serien temperatures habituals per aquesta època de l'any, perquè estàvem parlant d'anomalies aquests dies.
0: Sí, el que passarà demà és bàsicament que es normalitzarà una mica, tindrem valors més similars a allò que tocaria i no aquests, aquestes anomalies tan clares avui. De fet, hem tornat a arribar als 35 graus, cosa que tampoc toca.
1: I fins quan es mantindria aquesta situació?
0: Bé, ara començarem a tenir alguns alts i baixos, perquè demà baixen, en vista dijous tornen a pujar, divendres tornen a baixar i probablement en vista el cap de setmana tornen a pujar. Per tant, dies més de contrastos.
1: Dies de molt de canvis que anirem detallant. Gràcies, Dani. I avui, i en temps de cultura, parlarem d'una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Una sessió de lectura comunitària, amb veu alta i amb llibres adaptats per facilitar la comprensió a aquelles persones amb discapacitat, com explica en Juanma.
2: A persones a lo millor que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
1: Sandra Martínez ens explicarà com és aquesta lectura fàcil i aquest llibre. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
3: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Són les 7 i 8 minuts. La justícia autoritza l'Ajuntament de Palma a dur a terme el desallotjament forçós de l'antiga presó que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària tres mesos després d'iniciar-ne el procés. Carme Moreno.
4: El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que al mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
5: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
4: El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa, i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez. El primer edil també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
5: L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir com tots pues, una sèrie de condicions, i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
4: El bala de Palma assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Cor redacta el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
1: Precisament avui s'ha executat el desnonament a un pis al barri palmesà de Santa Catalina. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
6: Pilar ha hagut d'abandonar el pis on residia des de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi havia algú, i assegura que ara el necessita per viure en la seva parella.
7: Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años, que tiene ahora 32, sola.
8: Lo compré en enero, yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
6: El desnonament s'ha produït de manera pacífica.
1: També s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. L'Ajuntament d'Eivissa retira les que encara hi queden abandonades. Alberto Ferrer.
9: Ahir hi quedaven una vintena de caravanes. Avui a primera hora només n'hi havia 7 i a migdia ja no en quedava cap. L'Ajuntament n'ha retirat 4 per desballestar-les. La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer i a l'assentament hi ha qui acaparava una desena d'aquestes caravanes per llogar-les. 500 euros ens ha explicat que pagava una dona en situació de vulnerabilitat a qui atenen des d'avui els serveis socials municipals. Ningú vol sortir davant la càmera. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions és el que els ha fet decidir-se a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com han de viure.
1: I 9 propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de Menorca, més de la meitat a Maó. El termini impulsat pel Consell Insular per captar lots de pisos va acabar diumenge.
6: Es tracta de propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el 13 de maig, s'ha presentat 6 ofertes a Maó, 2 a Ciutadella i una a Ferreria. Són en total 53 habitatges. Algun dels blocs oferts en té una vintena. Adolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
10: 15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis i per tant copa l'expectativa que teníem posada, no? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota Silla i no centrar molt només en un municipi.
6: El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i si es troben en construcció formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. La compra de pisos es finançarà en càrrecs als romanents de tresoreria de la institució.
1: I més qüestió perquè l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri de Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny. Primer dia superat per als prop de 5.000 estudiants de batxillerat que avui han començat les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que han comptat enguany amb el nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics. Per saber com ha anat aquesta primera jornada maratoniana que ha començat a les 9 del matí i que continuarà demà i passat al campus de l'UIB a Palma, i tenim la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Com ha anat aquest primer dia?
11: Bon vespre, bones sensacions en aquest primer dia de selectivitat, ens diuen els estudiants aquí a la sortida dels exàmens. Les darreres proves del dia han estat biologia, llatí i tècniques d'expressió graficoplàstiques. En general, ens expliquen que no han trobat gaire sorpreses a les proves i que eren assequibles si havies estudiat. Ara ja han passat els primers nervis d'aquest primer dia i el primer que fan en sortir veiem és compartir-ho amb les famílies, trucar per telèfon per explicar-ho o comentar-ho amb altres companys.
12: La veritat és que ara ja estic molt més tranquil. Crec que la tensió era més que res venir aquí i veure els exàmens, però al final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però al final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
13: M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
11: Enguany les proves tenen novetats com més control en els dispositius electrònics amb l'ús de detectors. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que pot determinar la nota final, una valoració que també comparteix el conseller d'Educació, Antoni Vera.
14: Em sembla bé perquè hi ha gent que fa trampes i la seva nota no és real.
15: El món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
11: També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
16: Enguany tenim dos sistemes de lectura, el sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos còdics, el codi de barres i el codi numèric.
11: Els alumnes reprendran els exàmens demà a les 9 del matí amb les assignatures de disseny, geografia i química en unes proves que continuaran fins dijous.
1: Gràcies, Clàudia, en directe des del campus de l'UIB. I les educadores de 0 a 3 anys de les Illes es mobilitzen per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic, tot això després que es produís un intent de desbloquejar per part de la Conselleria d'Educació, aconseguint que patronals i sindicats acordessin constituir una comissió negociadora per aquest conveni autonòmic pel pròxim dilluns a la Direcció General de Treball. També la Conselleria es compromet a assumir l'equiparació salarial del sector 0-3 de la concertada si patronal i sindicats pacten. No obstant això, les mestres han sortit avui al carrer, s'estan manifestant en aquests moments en un recorregut que en el cas de Palma ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández es troba al centre de Palma. Lluís, bon vespre. En quin punt vos trobau?
17: Idò, bon vespre. Ara mateix les mestres de 0-3, la majoria vestides en camioneta gros, es concentren al carrer Colom de Palma en diversos lemes com 0-3 també és educació o Educam i no Guardam. La mobilització conclou just a pocs metres aquí a la plaça de Cort, presidint tota una sèrie de reivindicacions que passen per aquest conveni autonòmic propi que vol recollir millores salarials o la regularització de les ràtios. Així ens ho han expressat.
18: Reivindicam sobretot per la infància, perquè al final no podem atendre bé en aquests infants que estan els nostres, i també reivindicam les nostres condicions laborals, però primer per als infants.
19: Reivindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està, vull dir que mos escoltin, que fa molts anys que anem darrere tot això.
20: Volem un canvi de decret mínims, un sou més alt, una baixada de ràtios i sobretot una equitat, i tot és per tenir això com seria.
17: I a Eivissa també té lloc ara mateix la mobilització al passeig Vara del Rei a Vila, mentre que avui de matí les educadores de Mallorca s'han concentrat davant del Parlament de les Illes. A banda de tot això, la vaga jornada ja té nova data i serà el pròxim dimarts, dia 16 de juny.
1: Gràcies, Lluís. I unes 150 educadores d'infantil acompanyades s'han manifestat a la plaça Pare Camps d'Esmercadal a Menorca. Allà s'hi ha llegit un manifest i han fet una performance comparant el nombre d'alumnes per aula en les ràtios de les gallines en un galliner. Laia Coll és membre de la plataforma Menorca 03.
21: Decret 23-20 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan si mos miram el decret que hi ha, per exemple, per les gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això, s'ha de reivindicar. Evidentment hi haurà una segona vaga, sí.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha defensat la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Així s'ha manifestat en el Parlament. 7:09, canviant de qüestió. El Col·legi d'Advocats denuncia un caos sense precedents a la justícia per la implantació de la nova organització que asseguren s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. Dura queixa la CAMES avui aquest col·lectiu que a més alerta de nous retards que afecten totes les fases dels procediments i totes les jurisdiccions, especialment la civil.
22: Demores que pel Col·legi d'Advocats són inassumibles perquè eviten que el ciutadà tingui la resposta judicial ràpida que mereix i necessita. Per això es mostren extremadament preocupats per la manera que s'està implantant la denominada llei d'eficiència que, segons asseguren, en lloc de resoldre els problemes històrics que pateix el sistema, els està agreujant perquè s'ha optat per fer-ho de manera impositiva, sense planificar ni tampoc consensuar. Recordant que aquesta reforma està basada a substituir els jutjats unipersonals per tribunals d'instància i oficines judicials, i això ha provocat confusions i disfuncions que, en el cas de de les Balears s'ha agreujat, diuen els missers, per la manca endèmica de plantilla que pateixen els jutjats a les illes.
0: I els empresaris d'Esborda Ciutadella han sol·licitat al jutge que ordeni l'execució de la sentència per la qual s'obliga l'Ajuntament a recuperar la circulació per la plaça.
22: Demanen que es fixi un termini inferior als 2 mesos, que és l'habitual, per al compliment de les mesures. Defensen que, tal com diu la sentència, retornar als vehicles i aparcaments a la plaça no suposa cap perjudici econòmic per l'Ajuntament i dels interessos públics. En canvi, sostenen que sí que afecta els empresaris que vinculen la pacificació de la plaça amb pèrdues econòmiques. El consistori presentarà recurs abans del proper 18 de juny. Hi ha una convocatòria ciutadana per al proper divendres, dia 12, cap vespre, per defensar un born sense cotxes.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat avui migdia a Escaló de Sant Llises, a Peguera, Calvià.
22: L'home està tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris. El SAMU 061 ha mobilitzat de manera immediata diversos recursos cap al lloc on han trobat el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
0: A Binissalem, un incendi agrícola ha cremat prop de 12.000 metres quadrats d'una finca i ha obligat a mobilitzar desenes d'efectius dels bombers de Mallorca i també de Libanat.
22: El foc s'ha declarat cap a 1:15 del migdia. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions del parc de bombers d'Inca, Alcúdia i Sóller, a més d'un sergent i un tècnic. Per la seva banda, Libanat ha mobilitzat 11 bombers forestals, 2 autobombes i 2 agents de medi ambient per participar en les tasques d'extinció. L'incendi ja ha estat extingit i de moment es desconeixen les causes que l'han originat.
0: I un home de 42 anys ha estat arrestat per la Guàrdia Civil a Eivissa per vendre gas del Riure. Va ser detingut dilluns al capvespre a Sant Josep de Sa Talaia en un punt de verificació de prevenció contra la delinqüència.
22: Als seients posteriors del vehicle, els agents van detectar 7 caixes amb 42 ampolles d'òxid nitrós a dins, a més de nombrosos artefactes com filtres per facilitar-ne el consum humà. Està acusat d'un delicte contra la salut pública.
0: I empitjora la situació a la presó de Menorca. El sindicat majoritari denuncia 4 incidents de gravetat en les darreres setmanes. Ramiro López.
2: Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada...
0: Escoltàvem el conseller Antoni Vera al Parlament en relació a la protesta de les escoletes de 0 a 3 anys. Vos explicaven l'empitjorament però de la situació a la presó de Menorca, que ens explica Ramiro López.
3: El pitjor estat amb un reclus conflictiu que anellament per una baralla es va autolesionar i al mateix temps insultava i amenaçava els funcionaris presents. Els treballadors atribueixen aquesta escalada de violència i alteració de l'ordre amb la manca de personal al centre penitenciari. Asseguren que només hi ha el 57% del personal, una situació que es pot agreujar de cara a l'estiu. Sostenen que hi ha més mitjans dels que hi hauria en un context de serveis mínims durant una vaga. Escoltam a Rubén Alonso, que és funcionari de la presó de Menorca.
23: És ja un extremo que no podemos tolerar y todavía puede ir a más, porque hasta finales de julio, primera semana de agosto, porque todavía no se sabe, no vamos a recibir los 23 funcionarios de pase a carrera. Estamos totalmente desbordados y saturados, estamos al límite ya.
3: Fa temps que denuncien que la plantilla és insuficient. Ara culpen directament el Ministeri d'Abandonament Institucional.
0: 6 minuts per arribar a les 7:30.
24: Voleu postres?
25: Jo un pis a core.
24: No, és que és el millor postre que hi ha.
25: I de colònies per tothom.
24: Temps estiu.
25: Temps.
24: Net. Colonet. El despingüino.
26: Chico, al lío, pide un crédito.
27: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
26: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, si estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
28: Escoltau l'informatiu vespre. I detrás, ràdio.
0: El Parlament ha rebutjat per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la Cambra Autonòmica també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa.
22: La majoria de la Cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el Partit Popular ha defensat que l'ampliació ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
4: Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
22: Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el Partit Popular de la privatització d'Aena.
5: Sí, reclamam a Aena que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'Aena el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
22: Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el Partit Popular com en contra del Partit Socialista de les Illes Balears i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
6: Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis manes, convencits seus.
22: Vox ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte aeroportuari i la diputada Patrícia de les Heres ha criticat el que considera discursos antiturístics.
7: Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento.

0: Cero, si és que parece un discurso salido de la izquierda.
1: La reprovació del ministre Puente i del responsable d'ENA ha sortit endavant amb el vot d'en contra del PSIP, que ha acusat el Partit Popular d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
2: Per la seva banda, ENA assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i no s'hi van oposar. A més, l'ENS aeroportuari insisteu en Manau.
3: AENA diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
4: Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
3: El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
4: No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
3: Segons AENA, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
2: I els turistes que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals.
1: Segons les dades publicades per l'Institut Balears d'Estadístiques, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa, una despesa que és pràcticament la meitat la que fan a la resta de les illes.
2: I avui han conegut dades del sector turístic de gener a abril. Les Illes Balears han fregat els 3 milions de visitants acumulats, suposa un increment proper a l'1%. Més de la meitat d'aquests visitants arribaren aquest passat mes d'abril, més d'un milió i mig.
1: La gran majoria dels visitants varen ser estrangers, se representen 8 de cada 10 i s'estabilitzen amb un creixement de l'1%. En canvi, els turistes espanyols pateixen una davallada molt lleugera del 2%. També cau lleugerament la despesa turística global. A l'abril es gastaran més de 1.500 milions d'euros. Ara bé, creix la despesa mitjana diària, que per primera vegada en un mes d'abril se situa per damunt dels 200 euros per persona i per dia.

0: Les 7 i mitja, més d'un miler de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys es mobilitzen en aquests moments a les Balears per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Manifestacions arreu de les illes, a Palma. La manifestació ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández, han arribat ja a Cort?
1: Bon vespre, pues sí, ara mateix aquestes mestres asseuen davant l'Ajuntament de Palma, d'acord, en diferent torn de paraula com a cloenda d'aquesta mobilització. El responsable d'Educació 03 d'UGT de les Illes, Jaume Coll Roca, assegura que és moment que les patronals s'asseguin per negociar un nou conveni autonòmic propi.
2: Crec que l'administració i el govern ha de valorar aquest moviment i ha de donar una resposta el més immediata possible. És veritat que tenim una sèrie de propostes arran de les mobilitzacions anteriors, però després de veure tota la gent que s'ha manifestat avui, pensam que dia 8, que tenim una nova reunió, hauran de fer una proposta sèria.
0: Com dèiem, manifestacions també a la resta d'illes, es Mercadal a Menorca i a Vara de Rei a Eivissa. I superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat pels prop de 5.000 alumnes.
3: Ha estat una jornada sense incidents que ha acabat amb els exàmens de Biologia, Llatí 2 i Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques i que demà reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de Geografia, Química i Disseny. Els risvis han començat a desaparèixer així com passaven les hores.
4: El primer examen un poc nerviosa perquè estic a veure que escoltes els altres com practicant i dient coses que a lo millor tu en aquell moment no te saps, però en els altres exàmens bastant bé.

0: Jo al Manco tenia tres assignatures de molt de temari avui, no m'he pogut preparar gaire des del següent dia i ara arribaran super tard a casa i he d'estudiar moltíssim per poder treure alguna cosa.
1: Després d'aquesta primera jornada, els alumnes ja tenen la mirada posada en els exàmens de demà, unes proves que, per cert, per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
2: La justícia autoritza el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
1: La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària tres mesos després d'iniciar el procés.
3: Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
2: I un home de 73 anys ha mort ofegat a escaló de Sant Llises a Peguera Calvià.
1: L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
2: El Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
1: La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Maria, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
2: AENA, per la seva part, assegura que Govern i l'Ajuntament de Sant Josep varen tenir el projecte dia 27 de març i no s'hi varen oposar. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.

0: Jarro i Lucía Corrales emocionades per jugar a casa seva davant l'Anglaterra aquest divendres, Juanga, a Somoix.
1: Així és, som Bibilònia, tornant a ser avui l'escenari de treball de la selecció espanyola femenina. Les de Sònia Bermúdez han preparat a porta tancada el partit de classificació mundialista que divendres les enfrontarà Anglaterra a la sede de Somoix en una sessió en què les mallorquines de la selecció Patri Jarro i Lucía Corrales han atès els mitjans de comunicació i han explicat el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Somoix. Escoltam Guijarro i Corrales.
2: Sí, la verdad es que ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido, e incluso también depende de los resultados, pero lo primero es ganar. Y sí, muy, muy emocionante. Me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial. Me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
3: Estoy súper contento. En el final, lo que digo por nosotros, es un orgullo que vengan aquí a ese entreno, veremos que nos críen el nuestro nombre. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
1: Les dues futbolistes són conscients de la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. És Patri Guijarro.
2: Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un clasificarnos a un mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra. Tiene jugadoras con mucha calidad, pero tampoco les importa que tengamos el balón. Yo creo que eso les hace también un equipo muy completo y muy competitivo, y que a la hora de los contraataques, que es lo que pasó ahí en Wembley, pues también tienen recursos para eso. Entonces, con ellas siempre hay que estar todos los sentidos muy, muy atentas, y bueno, como te digo, un partido muy, muy completo creo que va a ser.
1: La futbolista internacional Lucía Corrales ha demanat el suport de l'afició i que divendres el Moix presenti una gran entrada.
3: Hombre, és que jo crec que no ho he dit, no hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vingui animant-nos, que a nosaltres ens fa falta, i de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
1: Divendres on serà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I a la selecció espanyola masculina, Luis de la Fuente continua preparant el Mundial amb Leo Román integrat a l'equip de feina. El porter mallorquinista segueix fent feina amb el grup abans que els 26 seleccionats posin rumb a Nord-Amèrica. Fora de la concentració espanyola, el central del Mallorca, Martín Valient, va disputar un amistós internacional amb Eslovàquia contra Malta amb victòria per 2-1. I per tancar l'actualitat futbolística, una bona notícia pel col·lectiu arbitral balear. El mallorquí Lluís Bastar ha estat designat com un dels 6 àrbitres que dirigiran els partits de play-off d'ascens a primera divisió entre Castelló, Almeria, Las Palmas i Màlaga, una distinció que reconeix el bon nivell d'un dels millors àrbitres de les Illes Balears. I el Palma Futsal segueix viu. El d'Antonio Vadillo van guanyar ahir el Manzanares per 3-4 en un partit d'infart i forcen un tercer i decisiu duel que es jugarà dijous al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix a partir de les 7:30. Vadillo ja demana a l'afició que ompli el pavelló per empènyer l'equip cap a les semifinals.
4: Nosotros hoy necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día nos jugamos en playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos ese bicho de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos.
1: I avui el programa Esports 3, Charuto, futbolista del Palma Futsal, ha deixat clar que dijous necessiten fer un gran partit per passar l'eliminatòria i plantar-se a les semifinals del play-off pel títol.
5: Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición, pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir a lo natural. Y bueno, Lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena calidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
1: A la resta eliminatorias, Barça y Movistar Inter ya son las semifinales y se enfrentarán entre ellos. El Blaugrana van a eliminar el Valdepeñas y l'Inter el Cartagena, campió de les dues darreres temporades. Recordeu, dijous a les 7:30, som Moix i per IB3 Ràdio, Palma Futsal, Manzanares. I en bàsquet, l'Azul Marino continua modelant la seva plantilla de cara al debut a la Lliga Femenina. El club mallorquí ha anunciat la sortida de 5 de les jugadores que van aconseguir l'ascens: Marta García, Amaiken Siciliano, Jane Ancinde, Adub Bulgac i Enya Maguire. No seguiran a les ordres d'Alberto Antuña la temporada que ve. Unes baixes que s'afegeixen a les ja anunciades anteriorment de Gedna Kapel, Maria Vinyoa i Cristina Rakovic. 8 sortides en total per a un club que afronta amb il·lusió i ambició el repte de competir per primera vegada a l'elit del bàsquet femení espanyol. Per altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni torna a pair una derrota que fa molt de mal. Per tercer any consecutiu, els pitriusos s'han quedat a les portes de l'ascens a la primera FEB i amb la calma que dona la distància, el president Vicent Costa ja fa una reflexió més sossegada sobre el que va passar a Sa Pedrera. Informa Víctor Sancho.
6: El president dels Portmanyins, que es van quedar a les portes de l'ascens a primera FEB per tercer any, alaba la feina de Barrocal, però fins a la setmana vinent caldrà esperar per conèixer el seu futur.
7: Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continués, doncs, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que tens d'entrenar. És excepcional, vull dir, crec que vius bàsquet com molt poca gent, per tant, vull dir, és una persona molt vàlida.
6: Vicent Costa diu que no es rendeixen i que el Clas ho tornarà a intentar.
7: Nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar. Algun dia, em sembla, de vegades és de port, serà benèvol en nosaltres i ho aconseguirem. La miqueta de sort que et falta no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria o en les anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar. Tornar a sortir en aquesta lliga, d'as màxim i, sobretot, pues intentar tornar a la pista tot el que ens dona la gent de Sagrada.
6: Recordem, rècord històric a Sa Pedrera el passat dissabte a un pavelló a Eivissa amb més de 2.500 espectadors.
1: Moltíssimes gràcies, Víctor Sancho. I a la Lliga CB avui arrenquen els play-offs, els partits d'avui enfrontant Luca Murcia amb el Barça, partit que ja ha començat, i el Real Madrid amb el Tenerife, una nova cita gran per al menorquí Sergi Llull, capità dels Blancs, que torna a ser protagonista en la fase més important de la temporada. I a la NBA femenina, la internacional mallorquina Noa Morro ha valorat a Televisió Espanyola l'arribada de dues companyes de selecció, com són Agua Fam i Illana Martín, a la màxima competició del bàsquet femení mundial. Una fita històrica per al bàsquet espanyol.
8: Son amigas, pues muy contenta por ellas y súper orgullosa, y también da como a entender que, no sé, todas podemos llegar, ¿sabes? Al final tener referentes tan de nuestra edad y tal allí, pues nos abre puertas a nosotras también.
1: I el Giro femení, la quarta etapa, ha deixat moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres fins a Nevegal ha tingut una guanyadora destacada, Anna van der Bergen, que ha volat a la pujada i es converteix en la nova líder de la classificació general. Quant a les mallorquines, Mavi García ha acabat en la posició 23 i és 19a la general. Marina Garau, en una prova que no és la seva especialitat, ha acabat a 9 minuts de la guanyadora. Demà arriba l'Alta Muntanya i amb ella noves oportunitats per als nostres representants. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Joan Gabriel. De 7 minuts per arribar a les 8.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
10: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flenó en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flenó, óptico y audiólogo.
9: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: L'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades publicades avui per al Ministeri de Treball. En canvi, les Balears han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis.
11: Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector servei, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per gènere són majoria les dones i les dones.

0: puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
1: I les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs metges residents. Només un dels 4.000 aspirants que s'han examinat del MIR han optat per fer la seva especialitat a les Illes Balears.
2: L'anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen a centres de gran prestigi, com és el cas del Vall d'Hebron, La Paz, o el 12 d'octubre, o també el Gregorio Marañón. Aquestes dades destaquen les dificultats de les Illes per captar i retenir professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat i les condicions laborals, qüestions que els sindicats mèdics denuncien des de fa anys.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Confia que totes acudeixin a la trobada després que algunes hagin mostrat el seu rebuig a una negociació bilateral, com és el cas de les Illes Balears.
2: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de negociar de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha criticat que l'executiu encara no ha donat resposta a diverses demandes de les Balears, com la renovació del règim fiscal especial, els convenis de carreteres i ferrocarrils o les indemnitzacions.
3: Credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
2: El ministre Arcadi Espanya demana que reflexionin aquelles que han mostrat el seu rebuig a trobades bilaterals.
4: Se me escapa un poco las razones para no sentarse a dialogar. Te puede gustar más o menos el modelo, pero lo que no puedes decir es no quiero hablar del modelo. Y se me ocurren tres cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tiene el modelo. Segundo, que elección de su partido de la calle Génova. Y en tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. És que igual són les tres juntes.
2: També ha demanat al Partit Popular que deixi a les comunitats autònomes utilitzar els dobbers que se'ls transfereixin.
1: I passant davant del govern de l'Estat per recórrer la derogació de la llei d'avui, sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, ho ha anunciat la portavoz del govern estatal, Elma Saiz, després del Consell de Ministres.
5: Darles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
2: La derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Balears es va aprovar al Parlament Balear el passat 10 de març amb els vots del Partit Popular i Vox. Recordem que el govern estatal ja ha recorregut derogacions similars.
1: I el govern de les Illes segueix amb les ampliacions del transport públic a Mallorca després de l'adjudicació de projectes del tren Palma-Llucmà, futura línia de metro des de la plaça d'Espanya de Palma fins a l'Hospital de Son Espases. És el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
6: Un proyecto que se presenta desde este gobierno con el que pretendemos, pues bueno, seguir potenciando la movilidad de nuestras islas y en este caso, pues conectando desde Palma con el hospital de referencia. Ya estaríamos conectando también el aeropuerto y Son Yatzer con el tren de Llucmajor y en este caso, pues por medio del metro, pues también conectando con el hospital de Son Espases.
1: I la comissió de primàries de Més per Mallorca ha proclamat les candidatures per la selecció de 2027. Lluís Apesteguía i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, mentre Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca. David Pujol i Xisca Amir encatxalen la candidatura de Més per Palma en aquestes eleccions de l'any que ve. Escoltam Xisca Amir i David Pujol.
7: La nostra no és una aliança improvisada. Fa molts anys que col·laboram i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
8: I si l'idea és ben clara, volem construir una candidatura d'esquerres

0: La decència al país, ha dit, amb ajuda o sense elles, líder del PP en el Cercle d'Economia de Barcelona.
1: Sense una sola al·lusió directa al PNB o a Junts, Feijó ha defensat avui la seva proposta d'una moció de censura davant els empresaris catalans.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Paraules de Feijó posteriors al desafiament de Junts, perquè Nasa Waterloo ha demanat directament a Carles Puigdemont el seu suport a la moció de censura per fer fora del govern de l'Estat el socialista Pedro Sánchez.
1: Una proposta que Feijó també ha fet al Partit Nacionalista Basc, que així ho feia saber el número 2 de Junts, Jordi Turull, ha dit a Catalunya Ràdio.
3: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que per tant ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
0: El govern de l'Estat acusa Feijó de cinisme i desesperació per demanar el suport de Junts i el PNB. Elma Sainz és la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu.
4: Yo calificaría la actitud de...

0: Aquest matí al domicili on convivien la víctima i el presumpte agressor, segons les primeres informacions, no constaven denúncies prèvies ni antecedents per violència de gènere. La parella no tenia fills en comú.
1: Si es confirma, serien ja 23 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany, una xifra que ascendeix a gairebé 1.400 que es varen començar a comptabilitzar oficialment aquests assassinats l'any 2003. Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. I l'exèrcit d'Israel admet haver causat danys a un hospital del sud del Líban durant els bombardejos de dilluns contra posicions d'Hezbollah a la ciutat de Tir. Les autoritats libaneses eleven a 4 els morts i a 100 27, els ferits, entre els quals hi ha 39 treballadors de l'hospital Yamal Amil, que reprèn suport de Metges Sense Fronteres.
0: Segons les forces israelianes, el centre sanitari no era l'objectiu de l'operació i els desperfectes s'haurien produït de manera accidental durant els atacs contra infraestructures del grup xiita. Israel també acusa Hezbollah d'utilitzar infraestructures civils i d'ubicar instal·lacions militars prop de centres mèdics i zones habilitades.
1: I al Manco, 22 persones han mort i hi ha desenes de ferit després d'una nova onada d'atacs aèris de Rússia contra ciutats ucraïneses. L'ofensiva ha impactat aquesta matinada poblacions a la cap com la capital de Kiev i altres nuclis com Kharkiv.
2: Protegit del sol per un tendal absent del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura, amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia, avui la Fira del Llibre de Palma ha acollit una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, parlant de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Sandra Martínez.
3: Usuaris que són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho amb veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
4: Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
5: Aquest és el Julio Verne. Veieu la cara, eh? I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París, veus, això és França.
3: En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i del qual tots, més tard o més d'hora, podem acabar. És responsable d'aquesta iniciativa.
5: Fem feina en lectura fàcil en nouvinguts, en gent gran, sense hàbit lector, moltes dones s'apunten, en gent amb major deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjà, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
3: Diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
4: A persones, a lo millor, que no s'ha llegit, també persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fa...
3: Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
6: En estos libros... Pues voy entendiendo más que antes.
7: Que antes no entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
4: Yo me estoy aficionando mucho a la lectura gracias al Club de Lectura y a la Marina y a mis compañeros. I vull agrair al coordinador de Balear, que és el meu cincre que hi és també, que hagi muntat aquest club de lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
3: Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
5: La cultura l'hem associada durant segles a gent a nivell cultural alt. I en el final és un tema de sensibilitat. I això és el que la gent no entén. El que passa és que, clar, has de posar l'eina que cada persona necessita.
3: Jules Verne espera fins la setmana que ve en una iniciativa que s'escampa cada vegada més a les nostres biblioteques en una tendència que no hauria d'aturar, i és que més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
2: segons per arribar a les 8 i repassar els principals titulars de la jornada.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Maria, Maria també. Maria,
1: no, no, no, això no, això no, això no.
0: I Maria la ciutat, i tu te creus que no t'estan
2: copiant la lluita? Perdona, seguim, copiar una cançó. Una camiseta.
3: Mira,
0: Maria, Maria, Maria, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és una lluita, és
4: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.com.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.